0: un cop per l'ero, difusat lo diluixa de Zurroch e lo dixate al setor del Cher.
1: Sur Radio Albicès.
2: 95.4.
0: 104.2.
1: E tobe sur www.radioalbicès.com.
2: Un cop per l'ero.

0: L'estiu darrier, Mélissande Artus parlava d'un égrégore, que c'est un concept, un homène d'esprit de groupe, per mettre en commun d'intensiu, d'énergios et d'embezos de mantunos personos unidos dins un toco plat definido. Nos podes contar cosi sios vengudo en aquel collectiu, Clemenso, et sus tout que s'acco que te religo?
1: Oh, en fait, tout s'est passé simplement à un polidor escontro. C'est lui, Giancarlo, qui m'a contacté via le réseau social Instagram. Il mostre un travail et il m'exprime des codes en Lucita. Il m'a écrit pour connaître mon rapport avec Lucita et me propose de produire une image pour illustrer un numéro de la revista Lu Diari. Et je soumiavi de préposer des dessins al diari, donc il dit « Oh, de sûr ». S'en demorats en contact et nous s'en rencontrats per premier cop à l'estivado de 2025. Après, son venido à la masse nouvelle de l'appel al mes d'octobre, en Abairou, et hop, j'ai eu partido de la collectivo. Et de mon punt de vista, s'en ligats per uno meteiso en veto de balia de visibilitats a la cultura et a la lengua nostra, et per un meteis constat que quel engatsomen est tan necessari como l'engatsomen per la preservació de l'environnement, per exemple, et me pensi que s'en d'accordi per dire que lo messatge se pot transmettre d'un biais sensible, que l'art existe per dire ce que se pot pas dire en bedemuts, et per en acercar tout dret lo public per biais de ses émotions et de sus ressentits.
0: Dins aquel collectiu, y a tout un fun d'artistes amb de pratiques plat différentes. Vos prepavos i d'escutar quelques-unes de leurs buses. L'estiu darrier, la mostra est representada per Noah Tender Otsobani, que es valenciano et que fa partido de l'appel. Li prepauser de me fa visita en català.
2: Bonsoir, vos podes presentar?
3: Bon dia, jo sóc Noah Tender Otsobani i parlo en nom del col·lectiu L'Appel.
2: Què és aquest L'Appel?
3: Alors, L'Appel és un col·lectiu d'artistes occitans o que treballen i habiten l'espai occità i que interaccionen amb aquesta cultura.
2: I donc, c'est català, no? Mas participes en aquel col·lectiu?
3: Sí, efectivament. Jo personalment sóc catalana. Per a mi, bueno, jo he estat criada en un ambient on la llengua i la cultura per al nostre poble i per al nostre territori és molt important perquè és la forma en la que mirem el món i habitem l'espai i construïm els espais. I em sembla interessant de participar a un col·lectiu que el seu objectiu és el mateix, habitar, crear... Sí, jo personalment sóc d'origen català, valencià, però trobo important de participar en una cultura germana com és la cultura occitana perquè en aquest moment habito en Occitania, a l'Aveyron, i trobo que és important de participar al projecte col·lectiu de construir o reconstruir una existència lligada a la cultura local, i la cultura local en Occitania està lligada a l'occità.
2: La llengua ha un lligam fort amb el territori, és això?
3: Clar, de totes formes, això és innegable, és científic. El territori es construeix entorn a la comunicació entre les persones que habiten el territori, i la comunicació passa entre per l'art, també per la llengua. L'art és una forma de llenguatge, també, i la llengua construeix un territori. Per això és molt important mantindre-la i és molt important estudiar-la. Jo, personalment, com a valenciana, estudio l'occità, perquè per respecte al territori.